0: Partirme, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A Tirme contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. Tirme, residu zero, 100% Balears.
1: Però mira com està la piscina, ja has cobert-la, ¿quieres arreglarla ya?
2: Ha llegado

0: seguimos en la brújula de Radio Estadio. Mañana el Illa Olea se apalma futsal ante el Pozo Murcia en el Palau Municipal Andesio Mos. Intentará igualar la eliminatoria de semifinales de la playoff por el título y forzar el tercer partido que se disputaría en tierras murcianas. El técnico Antonio Vadillo es consciente de que tienen que dar la vuelta a la tortilla.
1: Nosotros vamos a preparar, insisto, lo poquito tiempo que tenemos, preparar el partido lo mejor posible y mañana a darle la vuelta a la tortilla y a dar nuestra mejor versión y a imponer nuestro ritmo de juego, que el otro día no fuimos capaces por es que enfrente tenemos un grandísimo equipo, tenemos que ser conscientes de ello y que los otros equipos también, pues cuando juegan y lo hacen muy bien, pues nosotros pues nos condiciona nuestro juego como si fue este último partido, sin más, ¿no? Entonces mañana vamos a intentar darle vuelta a la tortilla, imponer nuestro juego, ser más agresivos, ser más intenso y luego pues veremos, ¿no? El acierto de las áreas es lo que marca mucho la diferencia en este tipo de partidos y a ver si mañana pues en este aspecto estamos mejor.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: ¿Has perdido puntos en tu carnet de conducir y necesitas recuperarlos? ¿Quieres ampliar tus carnets con CAP o ADR? Autoescuela Vivero. Estamos en calle Aragón 310, Palma, o llama ya al teléfono 610-206-585. Autoescuela Vivero. La Vivero se mueve. Don't try.
4: El 23 de junio, Mallorca vibrará con una leyenda. Alan Parsons Live Project en el Velódromo Illas Balears. El icono del rock sinfónico mundial en un concierto único. Entradas a la venta en hayganasdeconcierto.com. Alan Parsons Live Project en directo.
5: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio, hablamos de baloncesto. El Figui Palma ya cuenta con nuevo entrenador, se trata de Alex Fomento, tiene experiencia en la Liga Turca, estuvo en el Girona, en el Baskonia. Saludo al director deportivo del Figui, Martí Vivas. Martí, buenas, ¿cómo andan?
6: Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Bueno, Alex Fomento, nuevo entrenador del Figui Palma, ¿qué le pot dir en els aficionats? ¿Quin tipus d'entrenador has tancat?
6: Bueno, pues tancat el tipus d'entrenador que estava cercant, un entrenador valent, amb moltes ganes d'estar a la lliga, i sobretot el que m'agrada és que té molta experiència en gestió, tant de clubs com d'equips, i ha estat a totes les parcel·les, diríem, d'aquest món. Ha estat jugador professional, ha estat director esportiu, ha estat entrenador ajudant a l'èlit, com Girona i Baskonia, i primer entrenador també a equips d'èlit i importants, no? I m'ha cultivat una miqueta pues, també tota l'essència de la persona. Ja crec que farem una gran feina, i d'una persona que sap, com t'he dit, coneix molt bé totes les parcel·les del club, i entre tots dos crec que farem un molt bon tàndem, i amb el president farem un tridente molt important per poder fer un equip xulo i poder competir el millor possible en aquesta categoria, que és totalment diabòlica.
0: És important l'entrenador, és la peça fonamental per ara bé la convenció de plantilla. Tens idea per on van els fitxatges, el pressupost i on podreu arribar?
6: Bueno, el pressupost nosaltres ens movrem damunt els mateixos números de l'any que ve, de l'any passat, perdona. Sí. Ens movrem dins aquests números, si n'hi ha un parell més ja si no te'n donen ni compte, realment, quan tu divideixes per mes, i nosaltres ens movrem dins les mateixes xifres i sabem que la nostra principal feina és tirar, i Àlex en aquest cas ho té claríssim també, i ho tenim clar, que 80-90% de l'èxit de la temporada estarà en la feina de l'estiu, i després l'hivern, pues, perquè l'hivern nosaltres no tenim molt de marge de maniobra, no tenim molt de marge per poder per poder canviar les coses, per poder canviar jugadors, per poder canviar jugadors nous, etc, etc. Ho sabem, mos agrada qui som, mos agrada el que som, i el que puguem fer, pues, ho farà el millor possible. I molt il·lusionat, perquè la veritat, l'estiu és un moment de veure jugadors, d'il·lusionar-te per descobrir aquest talent que mos pot fer diferencials, i que potser altra gent no s'atreveix a apostar per ells. I també, per altra banda, un moment de tenir molta paciència, de saber que de no posar molt nerviosos, de no voler ser el primers en acabar l'equip, de no voler ser el primers en tenir-ho tot arreglat i de no voler ser el primers en fitxar ningú. Si no, que valorarà tot molt bé i pensarà tot molt bé.
0: Molt bé, Martí, seguim fent feina i seguirem xerrant del Cibu i Palma, que ja té nou entrenador. Gràcies.
6: Clar que sí, gràcies, Paco.
5: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
7: ¿Sufres dolor de espalda, dolor articular o lesiones deportivas? En Alivian podemos ayudarte. Con medicina regenerativa y tratamientos mínimamente invasivos, sin necesidad de ingreso y rápida recuperación. Pide cita en alivian.com. En Palma, Calvià, Inca, Portocristo y Manacor. Alivian. Ahora, vivir sin dolor está a tu alcance.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1. 94.3 y 92.7.